cotxe. M'acouixa et catxafa, m'has d'anar a assinyar. I a sent seguir l'un pot si xucan va. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalents, batanissa, penes en